per aquells que estiguin pensant, ui, jo estava esperant, no puc. Tranquils, perquè l'exposició estarà des d'avui, 13 de maig, fins al 5 de juliol, al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.

0: anuncis i parlem de vi en la recta final del programa. Un vinet, clar. Mira, en la primera part d'esta segona hora de programa, dels protectors d'estómac, que no són així. I al acabar el programa, pues de vi. Tot molt bé enfilat, clar que sí, home.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
3: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
4: Escolta, ¿sents això? És el ritme d'una ciutat que no para, que no para.
5: Torna Ontinyent Participa, el moment on tu prens les decisions.
4: Ja s'han proposat les idees. Ara toca triar les millors per al nostre poble.
5: De l'11 al 24 de maig, entra en ontinyentparticipa.es i vota els teus projectes preferits.
4: Inversions sostenibles que fan d'Ontinyent un lloc millor per a viure. Ontinyent Participa. Entre totes i tots, decidim la ciutat que volem.
6: Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
7: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
8: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
9: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
8: ¿Ah, sí?
9: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
8: Dime la web y me informo.
9: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
10: ¡Corre, corre! Esta setmana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 10 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seua 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris. Divendres a les 7:20 de la vesprada. Dissabte a la 1 del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
1: En la cadena SER, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
0: I és que és dimecres i ja estem pensant en el cap de setmana i tenim moltes activitats, perquè acabo d'escoltar que a Ontinyent tenim la Fira de Tendes Tapes i Rock, on estarà Ràdio Ontinyent Cadena Ser, però no podem passar per alt una altra activitat que passarà a la Font de la Figuera, que allà ja està tot preparat per a que la Font de la Figuera es convertisca este dissabte en una espècie de capital emocional del vi valencià, podem dir, no? Perquè torna a la mostra Terres dels Alforins, que enguany arriba a la seva edició número 12+1, val? Vaig a dir com Àngel Nieto, 12+1, que en el món del vi i dels pobles ja sabem que les supersticions també tenen el seu pes. Però, clar, parlar de la mostra de Terres dels Alforins ja no és parlar només de vins, que també és parlar de territori, de gastronomia, de música, de paisatge i també d'una manera molt concreta d'entendre l'interior valencià. D'aquest paisatge de vins que formen Moixent, Fontanars dels Alforins i la Font de la Figuera. La cita, com estic dient, serà este dissabte, doncs del matí a les 7 de la vesprada, i reunirà 13 bodegues de la zona, gastronomia local, música en directe i fins i tot un tardeo final amb DJ per a qui encara tenga cos per continuar brindant. No sé si serà el meu cas, ja t'ho dic. Enguany, a més, la mostra creix que ocuparà més carrers del poble per facilitar el moviment dels assistents i millorar l'experiència. Una de les persones que millor representa aquesta filosofia de la que estem parlant és el nostre convidat. És Rafa Cambra, de Bodegas Rafa Cambra, un dels grans noms del vi valencià i participant també en esta mostra. Rafa, què tal? Molt bon dia, com estàs?
11: Pues molt bon dia, gràcies per convidar-me.
0: Benvingut de nou al programa. Clar, és que estava dient, jo tinc la sensació de que la mostra Terres dels Alforins ja és molt més que un esdeveniment de vi. Estic, estàs d'acord amb mi o no?
11: Sí, jo crec que és una cosa esperat, no? Molta gent durant l'any ens pregunta perquè tenen que buscar la data que no toqui ninguna fira local, que siga... I van preguntar-nos tot l'any quan serà per reservar també el tema de dormir, el tema de alojar-se, de menjar... Sí, la veritat que ja n'hi ha una expectació bonica després de 13 anys.
0: És que són 13 edicions, eh? Que no són ni una ni dos, són 13, eh?
11: Sí, correcte. Vam començar ja fa 13 anys en la nave de Belda, de Daniel Belda, perquè no van ser 200, igual, i convidant a la família, eh? I poquet a poquet, pues mira, estem ara estarem al voltant de 8.000 persones, crec que és que esperem, eh?
0: De 200 persones a 8.000 espereu ja, eh? En esta
11: sí.
0: Pues ha crescut bé i està creixent bé. Sí. Mira, quan parleu de paisatges de vins, exactament de què esteu parlant? Perquè darrere hi ha quasi una manera de viure, no?
11: Sí, és una manera de viure, és una... Per nosaltres entenem així la nostra feina, no? Sense el paisatge que tenim al voltant no podíem fer els vins que fem, perquè la vinya creix al redor dels bosques que n'hi ha, necessiten cereals, ametllers, oliveres per combinar en el cultiu de la vinya, perquè no n'hi ha, si no n'hi ha només una plaga, no? N'hi ha una diversitat de cultius, i és una energia, no? És una energia potencial que diem, no? O sigui, que està ahí, que tenim que... I que des de l'època dels ibers han conviscut en ella, no? D'una manera, pues, a mi m'agrada dir sàvia, no? Però sempre ha sigut un paisatge amb estat en contacte amb ell d'una manera, pues, respetuosa, no? Vivint d'ella, perquè és la nostra font, no? D'ingressos.
0: Clar, és que, a més, en un esdeveniment d'aquestes característiques, jo crec que es nota quan una cosa està creada des d'un despatx o està creada amb vinculació amb el territori, no? I tot el que estàs contant, jo crec que és així, no?
11: I tenim la sort de tindre també en els pobles, a mi m'agrada dir com sàvios, no? Sàvios al final són gent que té una sensibilitat, no? Clar. Sempre tenim fotògrafos, no? Com Miquel Francesc, que va ser un dels pioneros, Pepe Gandia, que sempre hi ha fotos d'ell en apunt i tal, i porten el paisatge, no? Fotografien, no? Retraten el paisatge, immortalitzen, no? I és molt bonic. Ara ens amapoles aquest últim mes i sempre ajuden, no?
0: Que bé. Enguany participeu 13 bodegues, si no m'equivoque. Què va trobar la gent que vaig a dissabte a la Font de la Figuera?
11: Pues trobaran els vins d'esta collita, eh? Sempre tenim... A més, no és una fira on volem ficar els vins, i a més fiquem els vins nostres també de la gamma mitja-alta, o sigui, no és només és el tema d'ensenyar per ensenyar també d'una manera tot, no? O sigui, no és una fira on dius, no, ve la gent, veu ràpid o veu en el carrer, no, té que ser el vi n'hi ha que defensar la qualitat, no? I per què no, si una gent vol un vi de més qualitat, pues en vez d'un ticket són dos i ja està, o sigui, no passa res, però sí que n'hi ha que defensar per obrir una botella en honor, no? O sigui, que estiga en defendre-la i per què no que siga la millor, per què no? La vida és curta.
0: Mira, m'agrada molt que digues això, perquè tenia pensada una pregunta que podem reformular, perquè vull dir, durant molts anys el vi, i tu ho saps, no? Semblava una cosa molt elitista, no? Això que estem dient de... Però ara jo crec que hi ha una generació de bodegues que l'heu fet molt més pròxim, encara que fer-ho més pròxim no vol dir que no pugues obrir una botella més, amb més qualitat, no?
11: Correcte.
0: Vull dir.
11: De fet, la copa que fiquem en la fira és una copa digna, o sigui, és una copa que és xula, que no és una copa xicoteta, perquè, clar, sempre la copa, sense entrar en els novismes, però és una cosa que ajuda a realçar la qualitat del vi, no? Entonces, una copa digna, una copa que després te la guardes de recuerdo perquè porta el logo, pues la veritat que és un record bonico, no? És un record bonico d'aquest dia, no?
0: I jo crec que també en esta fira hi ha una reivindicació claríssima de l'interior valencià, del que estàvem parlant abans, no? D'alguna manera el vi està ajudant a donar autoestima i visibilitat a estos pobles, tu creus?
11: Sí, jo crec que... Perquè és curiós que la Font de la Figuera, Moixent i Fontanars, però també Ontinyent Nord, Ontinyent Nord ja està des de fa temps ja unit a lo que és el moviment, perquè és el mateix paisatge. Passa a les comarques, Vall del Baida, Costera, no? O sigui, estem parlant d'un territori que és més alt, un territori que està que ha estat sempre unit pel tema del vi, pel tema de... També la gent es casava quan festejaven per entre Moixent, Fontanars, o sigui que... Per què? Perquè sabem propet, encara que les províncies són diferents comarques, però sempre estan lligades, no?
0: Hem parlat parla el que participeu 13 bodegues, però també la gastronomia està present, no? Té molt de protagonisme en aquesta
11: fira.
0: Sí,
11: són carnissers del poble. També ve que són, n'hi ha dos carnisseries del poble, i a part de, la, de lo que és l'embotit, ficaran també, faran també l'arròs al forn, que és típic de la zona nostra, i també... a leña, a fuego lento, que és un xaval José, que és un xaval sí. de Moixent, que ha, és un, sempre està vinculat al moviment de terres des del principi, i ell farà també arrossos i gazpacho, gazpacho manchego.
0: jo no sé si teniu constància de gent que ha visitat en algun moment o algun any la, la mostra, i serveix perquè molta gent que la visite torne durant l'any a la terra de Sant Forins. No sé si teniu gent fitxada de, mira, este...
11: Sí, sí, hi ha gent, jo me'n recordo, hi ha gent del País Vasco que venen i
0: tot, sí.
11: Que venen a este cada setmana, aprofiten. A més, són gent que li agrada la zona nostra, li agrada el lo que és el llevant, no? I fora també de l'època de màxima calor, no? Entonces venen perquè són del nord i ho passen mal. Entonces venen així en una època que és encara confortable, no? Lo que és la primavera, no?
0: Mira, parlant d'oratge, parlant de temps, jo tinc aquesta pregunta ahí, i dic, quan vinc algú expert en això li vaig a preguntar, ja estàs així, està afectant d'alguna manera el canvi climàtic del que parlem des de fa no sé quant de temps a les terres dels Alforins?
11: Més sí que és evident que des de fa ja 4 o 5 anys estem velemant 10 dies antes, no només nosaltres, sinó també en altres zones de en tota Espanya, en La Rioja i també en França. O sigui, sí que està notant-se la vinya. Sobretot està notant-se també els canvis locos que fa, no? Hem passat 2 anys de sequera, este any no para de ploure, sí, però sí que és cert que n'hi ha algo per ahí que no està en ordre,
0: No sé. No està en ordre, en això estem d'acord. Hi ha preocupació o encara no? És més, si passa això, anem a ocupar-se.
11: Sí, jo, n'hi ha preocupació i forta, i forta.
0: Bon, per a la gent que estigui escoltant, què li recomanaries per a que anara preparat a la mostra este dissabte?
11: M'han comentat des de l'organització, perquè jo soc el president, estic un poc satèl·lite, però que els tickets que es venen online valen 15 euros hasta el dijous per la nit, i a partir del divendres és com, diguem, una oferta per compra. Són 5 consumicions i la copa 15 euros, i a partir del divendres ja són 20. Això es fa un poc perquè la gent reserve antes i tingui el seu lloc. Entonces, en aquest tiquet comprat està ja digitalitzat i va allí i el dia de la mostra i és ensenyant el tiquet i té ja les copes, i, o sigui, les consumicions i les copes, i no fa la cua, no? I damunt té un estalvi, no?, que són 5 euros. No?
0: I tant, és una molt bona informació la que has donat, i per a la gent que estigui escoltant, jo crec que també és molt bona informació.
11: I després, Miquel, també n'hi ha un conjunt a la 1 del matí, a la 1 del migdia, i un altre a les 4, que és Lulú, que és un clàssic nostre. I també m'agradaria comentar que sempre hem intentat guardar la imatge d'una fira, pues, en sensibilitat, no? El dissenyador és Pep Gramalla, que és d'on tinguem.
0: Sí, senyor.
11: I també ha sigut el primer, des de la primera edició, ha estat imprimint, o sigui, el seu també sello, no? La seva sensibilitat en el que és. I jo, és una cosa que també m'agrada molt destacar, no? Que és una persona que la tenim des del... Vamos, mos ajuda en tota en tot el disseny de coses, perquè al final la gent veurà en la fira que no portem roll-ups, ni està prohibida publicitat, ni fer un stand especial. Té que ser democràtic. És un mantelet blanc, copes, una copa digna, i parlar, i veure-mos, i compartir.
0: Que bo, això, que estàs dient.
11: No es pot portar publicitat addicional, no? Perquè lo important és les persones, la música, el vi i la gent del poble, que sigui una festa com eren les d'antes, on hi havia gent major, xicoteta, tota entrevessada.
0: Sí, totes les generacions, no? Que interessant això que has dit, que no hi ha publicitat, que és molt democràtic i tot a l'hora. Jo he de dir que el cartell i la imatge de la mostra m'agrada moltíssim. Mm. Jo crec que està molt ben feta i és una passada. I no sé tu, parlàvem al principi que va començar amb 200 persones i la família, i ara a prop de 8.000 persones es preveu el dissabte. Quan un, des de fora, si pot ser, veu això, què és el que pensa?
11: Claro, estem un poquet a voltes, sobretot va ser fa 2 anys en Fontanars, que, claro, en un poble de 800 habitants venen 8.000 persones, 30 autobusos, en un poble que no tenim ni policia ni guàrdia civil. Entonces, realment és una... Per això també, des de l'últim any, estem comptant la col·laboració de la Diputació, també del pressupost de l'Ajuntament de la Font de la Figuera, que és el que participa este any, no? És el poble, perquè és que se mos escapa, o sea, que tenim que tenir un component també de seguretat, de quartos de bany que també es alquilen ara, de logística que no teníem antes, pues, anava un poc més, i són coses que són necessàries, i no sóc qui per dir-ho, però igual possiblement igual l'any que ve venim un tinyent, no sé, seria xulo.
0: Ahí queda. No seré jo el que diga res. Ho ha dit Rafa Cambra. Rafa, moltíssimes gràcies per haver vingut una vegada més.
11: Estar en tu altra volta.
0: I que vagi molt bé el dissabte.
11: Gràcies,
0: una gràcies, adéu. I nosaltres també se n'anem, perquè arribem a les 2 del migdia i això ara arriba hora 14 en tota la informació nacional i internacional. Després, informació, la nostra, la de proximitat, amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda, amb Mixe, hora 14, Vall d'Albaida. Nosaltres tornarem demà a les 12:20, com sempre. I recordeu...
12: Sigueu bones persones.
0: Adéu.

Molt bona vesprada. En uns minuts anem a donar inici al nostre Ser Deportiu, a ser a Radio Ontinyent, a ser a la Ser, en este dimecres, que és sinònim de poliesportiu, com bé saben. Bueno, us contarem un poquet com estan les coses per la nostra comarca pel que fa a qüestions a destacar, com és el món del futbol. En aquest cas parlarem de Ontinyent, Atzeneta, Lliga Comunitat i les altres categories, de com estan les coses per a les nostres, i després ja ens centrarem en la seva totalitat en el poli. Perquè anem a parlar de les de Ontinyent femení, parlarem amb Ton Amador, amb el seu entrenador, després d'eixa derrota davant el Villarreal i eixa acomiadament de la temporada. Parlarem del que va Ontinyent Esto Logístic i dels grans èxits i marques que ha aconseguit este cap de setmana. També ens centrarem en el Bau Ontinyent amb Tamara Riestra. S'acaba la temporada per a la Pedrera. I finalitzarem el nostre programa parlant de ciclisme escolar, amb el Club Ciclista Ontinyent. Tot això i més en 20 minuts. Us espero, eh? Fins ara.

0: la primera parada del ser deportivo es obligatorio, ¿eh? Obligatorio en el món del bàsquet, perquè, bueno, el tot diré femení s'ha acomiadat esta temporada 25-26. Bueno, és una verdadera llàstima, ¿eh? La veritat, perquè, bueno, vam guanyar a casa al Villarreal, club de bàsquet, per 5 puntets, però sí que és de veres que allí a Terres Castellonenques vam caure per 8-51-43. Vaig a donar-vos una data que jo crec que per a mi explica tot i té que donar-nos i la sensació tan positiva que un servidor, per exemple, s'ha quedat d'aquest equip, perquè amb la derrota del diumenge aquest equip havia sumat la seva primera derrota de la temporada. La primera derrota de tota la temporada, i estem a maig, a maig, a maig. Brutal, la veritat, cal destacar-ho. És una verdadera llàstima, però sincerament s'han convertit en tot un exemple per a tota la pedrera, tant per als equips masculins com femenins. Saludem ja l'entrenadora, Tono Amador. Tono, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Tomàs, bona vesprada.
0: Bueno, enhorabona per tot el treball. Una verdadera llàstima el fet de no haver aconseguit deixar pas a les semifinals, però igualment cal estar totalment orgullós de tot el treball que s'ha realitzat.
1: Sí, moltes gràcies. Porque es una llàstima, pero es en toda la temporada y, como dices, la primera derrota en toda la temporada ya en maig. O sea, 23 seguides, es partit amistoso, está muy bien.
0: Es brutal. Son números de rècord i per a que tots i totes puguem conèixer quina és pues la competitivitat que hi ha en esta categoria, amb una derrota estàs fora de pujar de categoria. És que és brutal.
1: Sí, clar, les eliminatòries al final han sigut de Xina i això, una simple derrota, una derrota tota la temporada, mos ha deixat a un passet de les semifinals. Sí que també de dir, per les circumstàncies que hi havia, Villarreal ja té un equip en la lliga superior i al 95% podríem dir que la plaça la tindrem nosaltres, perquè ells no poden ocupar aquesta plaça i aquesta plaça d'aixes que es queda lliure, pues, som nosaltres, segurament seran nosaltres que som les millors, les primeres durant lliga regular i això. Entonces,
0: com m'ho pots repetir per fer això, tu, no? Me pareix brutal.
1: Sí, clar, les quatre semifinalistes que s'han clavat a les finals són les quatre que tenen la plaça d'ascens.
0: Sí.
1: Però Villarreal ja té un equip en autonòmic, l'equip superior ja està en esta lliga. Claro. Per tant, no pot tindre dos equips en la mateixa lliga i no pot ascendir. I de les altres que no hem ascendit, nosaltres som les que estem en millor posició per ixe 23 o 22 al 0 que hem fet durant la lliga. Per tant, la plaça que deixa lliure Villarreal, el més probable és que l'ocupem nosaltres i l'ascens s'ha aconseguit també.
0: Ostres, seria meravellós, la veritat. Nosaltres igualment no jugaríem les semifinals a les quals s'ha classificat el Villarreal, però sí que tindríem aquesta possibilitat, anem a dir administrativa, però s'ha aconseguit en el camp d'aconseguir pujar autonòmica.
1: Correcte, sí.
0: Vale. Bueno, pues, ostres, és una gran notícia, m'has donat una alegria, la veritat, per aquesta jornada. La veritat és que és una molt bona sensació, però igualment també volia preguntar-te un poquet per tot el que va ser el partit del diumenge, que van caure de 8 puntets. Es va quedar res per aconseguir estar inclús empatades en l'eliminatòria.
1: Sí, va estar molt prop i al final el que ja havíem parlat, que som un equip de circumstàncies. De fet, em vas preguntar si la setmana passada si podrien comptar en totes, i vaig dir, m'agradaria dir-te que sí, clar, però no era aixina. I no m'agrada donar excuses, però sí que crec que hem d'entendre la situació en la que anàvem. O sigui, nosaltres realment anem en 6 jugadores del primer equip. Les juniors no van poder doblar perquè estan en examen, necessiten nota i tal, i va vindre una cadet de primer any, o sigui, de 14-15 anys, no sé si ja compliqui, a jugar el número 7, i la octava és una del sènior que estava tota la setmana malalta i estava en antibiòtics encara i va vindre a tirar-nos una mà i va fer un partit als diners, però que anàvem molt mermades. I això es va notar en la primera part. Vam plantejar el partit molt bé, de fet anàvem a més 12 o una cosa així, a més 10 o 12 punts d'art, i en la segona part les circumstàncies, les cames, el vores moments d'estar un poc de intente i no aplegue, i pues, la grada de Villarreal tirar amunt, a nosaltres es van pesar molt, i per això la eliminatòria no va caure del nostre costat.
0: Però bueno, igualment cal donar-li mèrit a tot el treball i el que esmentaves, que al cap i a la fi ha sigut una temporada molt difícil per a comptar amb totes les jugadores i que s'ha aconseguit a dia 11 de maig a 11 de maig, no, disculpa, a dia 10 de maig, doncs a sumar en el casiller la primera derrota de la temporada, que és una qüestió que és brutal, la veritat. Jo crec que el balanç de la temporada és que per a mi és de 10, igualment que no s'ha aconseguit arribar a les semifinals i a la final, però cal posar-li un 10 tant al cos tècnic com a aquestes xiques que han fet un treball meravellós.
1: Sí, ha sigut una temporada espectacular, el que parlàvem de... O sea, a falta de dos dies de començar la Lliga, érem 5 jugadores.
0: Clar.
1: I les juniors han respost molt bé, s'han sumat alguna jugadora més que tenim a mites, però això, plantejar-se avui en setembre, era impensable. Era molt optimista, molt optimista que siguem que fórem en aquest moment. Clar. No podíem imaginar-se aquest escenari. I entonces molt, molt contents. O sea, les xiques molt contentes i de 10, que us comentava això.
0: La veritat és que cal dir-ho, són de 10 i crec que tot el treball que s'ha fet al llarg d'esta temporada 25-26 és de 10. Doncs, dono, jo espero la teva crida que ens diga que som equip d'autonòmica. Seria meravellós. L'esperem més pront que tard, eh? Tot ja que dir-ho. Moltíssimes gràcies i enhorabona per tot el treball i tot l'esforç. Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Tomàs.
2: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
3: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
4: ¿No será Tu Energía?
3: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
0: I del bàsquet ens anem a l'atletisme en aquest programa poliesportiu de dimecres d'este 13 de maig i ens anem a parlar del món de l'atletisme, concretament del Cabo Ontinyent Testo Logístic. Cap de setmana a destacar. La veritat, bueno, van tindre medalles, pòdiums i també marques personals. Els nostres atletes van estar disputant diverses curses i esdeveniments a destacar. Bueno, van tindre el campionat d'Espanya de 5.000 metres sub-20 en pista a Mahó, l'autonòmic sub-14 i la carrera José Antonio Redolat a València i també la volta a peu a l'Olleria. Ja us ho he contat, medalles, pòdiums i marques personals per als atletes del Cabo Ontinyent Testo Logístic. Saludem ja a Fran Mollà, que ens escolta a l'altre costat del telèfon. Fran, què tal? Molt bona vesprada.
5: Bona vesprada.
0: Bueno, abans de continuar i abans de parlar del món de l'atletisme, tens que permetre fer-te una pregunta. Perquè van tindre la gran sort de passar una llarga estona amb tu disputant i corrent d'aquesta legendària del passat dissabte. Jo no sé si les cames ja t'han respost després d'aquest desgast físic tan brutal que vau tindre que realitzar tots els ciclistes.
5: Sí, sí, les cames ja responen, costa que responguen perquè, bueno, uno ja comença a tindre una edat,
0: ja.
5: Però la veritat és que sí, que anem recuperant-se i va ser una prova, com el seu nom indica, legendària i èpica. Una llàstima que l'horatge no acompanyara en aquesta primera edició perquè la veritat és que va ser una prova que va estar superben organitzada i esperem que pugui tindre continuïtat en el futur perquè ja el dic, el treball que n'hi ha darrere és molt gran i es va notar en tots els aspectes de la prova.
0: Totalment, Fran. Tant de bo puguem repetir el pròxim, i faltaria més. I feia falta també, tindré un testimoni també de la legendària del nostre ser deportiu, a banda de tots els que van poder recopilar el passat dissabte. Bueno, centrar-nos ja en el món de l'atletisme, en el teu món, crec que, sincerament, és un cap de setmana que podem definir com a molt positiu per als nostres, sobretot pel nivell en cadascuna de les proves en les que van participar, i continuem amb aquesta tònica de resultats positius per al CABA.
5: Així és, vam tindre un cap de setmana de molta competició i a més de molt bons resultats, destacar sobretot d'aquest campionat d'Espanya en Mahó, de 5.000 metres llisos en categoria sub-20, en el que van tindre a Quique Marín en el lloc número 10, en una prova que va estar un poc condicionada perquè la federació va posar llebres i es va eixir ràpid des del primer moment, amb el que les opcions de Quique disminuint una miqueta i li interessava una prova més lenta, més tàctica. Però en qualsevol cas al final acabava en el lloc número 10, 14.48, marca personal, indica que està molt bé de resistència i a veure si pot traslladar-ho als 1500, que és la seva prova. També van tindre a Eric Soler, que va acabar en el lloc 23, un poc lluny de la seva marca personal, 15:32. Eric, recordem que és triatleta i doncs està ja centrat un poc en la prova de triatló, pel que a nivell d'atletisme doncs ara no està en el seu millor moment. Així és que, bé, satisfets en aquesta part. Després també van tindre el campionat d'Espanya, el campionat autonòmic sub-14 a València, en el que van tindre una bona representació de tres atletes, destacar sobretot que totes elles, les tres participants, van millorar les seves marques personals, per la qual cosa vol dir que van competir molt bé. Vera Miró, campiona autonòmica dels 80 metres llisos amb 10:72, subcampiona dels 150 metres llisos amb 20:03, després Noa Asensio, subcampiona autonòmica dels 1.500 dels 1.000 obstacles amb 3:35, i per últim Alexa Benito, subcampiona també dels 3.000 metres llisos amb 10:59, trencant aquesta barrera dels 11 minuts, que per a un atleta sub-14 està molt molt bé. Després també en ruta en València també van tindre la carrera José Antonio Redolat amb dos triomfs, el de Nacho Pastor en categoria de veterans B amb 15:08 sobre una distància de 5.000 metres, marca personal, i Júlia Baldó, que també ha aconseguit millorar la seva marca personal en ruta en els 5 quilòmetres, que guanyava en categoria júnior. I després, per últim, en la volta a peu a l'Olleria, van tindre quatre segons llocs, Júlia Coy en Benjamins, després van tindre també a Alexandre Berger en categoria de veterans B, i per últim també a Alan Rodríguez en Levit. He dit 4 i són 3. I bé, sí, al final, bueno, pues això, ja veus, una participació prou completeta i que la veritat que mos va anar molt bé.
0: Molt bé, molt bé. La veritat, sensacions molt, molt positives. I també trobava a faltar el bo de Quique Marín, que vam parlar molt d'ell l'any passat, ha tingut resultats destacats al llarg d'esta temporada, però també es referma un poquet i guanya un poquet de confiança, que pot ser que també li farà falta per a recuperar el to.
5: Sí, a veure, Quique està ara en bon estat de forma, ja ho va demostrar en el Campionat d'Espanya de pista coberta. Sí que és cert que l'hivern, jo vam comentar ja que li havia costat una miqueta, havia tingut problemes, va patir un procés gripal que el va deixar fora de combat en el moment just per a intentar classificar-se al Campionat d'Espanya de cross, però poquet a poquet ha anat tornant al seu nivell habitual. Farà, crec que recorda, dues setmanes en el 5K d'Ontinyent, ja va fer una molt bona marca, també va baixar de 15 minuts, la qual cosa vol dir que estava bé de forma, i després, bueno, pues ara ho ha ratificat en este 5.000, i ara a preparar el Campionat d'Espanya de 1.500, ja centrar-se en aquesta prova, doncs que a veure si pot repetir o fins i tot millorar el resultat de pista coberta que va quedar setè.
0: Tant de bo seria, la veritat. Fran, bueno, per anar tancant aquesta xerraeta, volia preguntar-te un poc per l'agenda, per com estan les coses a hores d'ara per als nostres.
5: Bueno, este cap de setmana, en principi, tenim una competició que diguem la més destacada, a banda dels controls que sempre hi ha en pista, doncs el campionat provincial sub-16, que, bueno, les competicions escolars, ja ho hem comentat, que este any el calendari és un poc més complex que altres anys. De fet, per exemple, les sub-14 ja han acabat de competir pràcticament, perquè el seu autònom va ser la setmana passada. I enguany, doncs, bueno, este cap de setmana tindrem el provincial perquè... en València, perquè no res, a principis de mes de juny també acaba la temporada per a les atletes sub-16, i bueno, anem a veure si poden fer bones marques i aconseguir alguna mínima per al campionat d'Espanya.
0: Tant de bo seria, la veritat. Fran, pues com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com no, la millor de les sorts per a aquesta prova i totes les que teniu, que de segur seran un fum. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: El premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
6: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent. Can we go
0: back? This is the moment. Tonight is the night. Tercera parada del nostre ser deportiu a Ontinyent, la Vall d'Albaida, i toca fer balanç, de nou, perquè ha finalitzat la temporada per a la pedrera del Vau Ontinyent, i és que el cadet femení no va poder aconseguir aquesta victòria que li feia falta davant el conjunt de Catral en els quarts de final d'eixa lliga de voleibol, en què el cadet femení pues, va caure, per desgràcia, per 3-0 davant aquest equip. És una verdadera llàstima, la veritat, però bueno, cal estar molt orgulloses de les xiques del Vau, les que més lluny han arribat aquesta temporada 25-26, però bueno, cal fer balanç de tot el que ha sigut la temporada de la pedrera i com no, ja començar a posar el focus en totes aquestes activitats extraordinàries que organitza el Vau Ontinyent de cara a estos mesos festius que arriben d'estiu. Ja saben, 24 hores, ja saben, campus, tornejos, tenim un poquet de tot, la veritat. Així que saludem ja a Tamara Riestra, que és la presidenta del Vau Ontinyent, que ja ens escolta. Tamara, què tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues una lástima, ¿no? Por un partido se nos escapa sí. Un poquito todo.
7: Sí, a ver, estamos, lo que has comentado tú, muy orgullosas de las niñas y ya, además ya les dijimos que ellas con las cabezas bien alta, que han hecho una temporada exitosa, ganaron todos los partidos y bueno, tuvieron, pues eso, a ver, al final es deporte, es volei, también ahí entran en juego equipos fuertes, el de Catral era un equipo que era bastante fuerte, tenían un par de niñas que sacaban muy, muy, muy, muy bien. Las nuestras, el partido este que jugaron en casa, estaban hiper mega nerviosas, que es normal, ¿vale? Quiero decirte, pues se jugaban precisamente ir a la fase y estaban jugando que las veías que estaban aceleradas. ¿Podrían haberlo hecho mejor y haber ganado? Pues probablemente. Claro. Pero igual que ganaron haciéndolo, podrían haber perdido haciéndolo también súper bien. Que si mal no lo hicieron, ojo, que hicieron un partido y pelearon un montón y fue un partido intenso y estuvieron ahí. Pero ya te digo, eso, estaban muy nerviosas, muy aceleradas, fallos, pues eso, fallos normales y no pudo ser. Pero vamos, todas las familias y todo el equipo directivo y el equipo técnico está con ellas y estamos todos muy orgullosos, o sea que vamos, por ahí no tienen ningún problema.
0: No, no tendrán nunca, porque tenemos que disfrutar de esto del deporte. No jugamos la Champions, faltaría más. Pero bueno, que además es bonito y que para ellas, oye, sumar una experiencia de este tipo, pues faltaría más, es súper bonita. Y el año que viene, más y mejor, faltaría más. Pero bueno, Tamara, yo quiero preguntarte, ya que hemos cerrado un poquito lo que ha sido la temporada de todo lo que ha sido la cantera del Vau Ontinyent, ¿tú qué nota le pondrías a todo en general, a todo lo que nos ha pasado con los diversos equipos que hemos montado federados?
7: A ver, yo voy a tirar de aquí de orgullo de presidenta. Yo claro que sí. A los equipos les pongo un 10.
0: Faltaría más. No me extraña esa nota, Tamara. No me extraña para nada.
7: A ver, hay cosas que mejorar, cosas que pulir, pero bueno, ya te digo, nosotros somos un club que, a ver, está claro que ganar está chulo y es importante, pero que miramos primero por los niños, por las familias, que sea un deporte en el que puedan estar, en el que puedan reunirse, en el que puedan hacer amigos, crear experiencias. Entonces, que los resultados acompañan, pues maravilloso, pero no calificamos la nota de los equipos ni del club porque hayamos conseguido clasificar a los equipos, ¿sabes? No, eso no va a condicionar ni mucho menos los resultados. Yo me quedo con que eso, que las personas hayan podido disfrutar, que ninguno se haya quedado descolgado ni mal a gusto con malas sensaciones del club, que al final es lo que más nos importa.
0: Pues oye, eso es vital, eso es importantísimo para seguir dando pasos hacia el futuro. Es que no hay más, ahí está la clave, sobre todo del éxito en un club deportivo, el que todos seamos felices, comamos perdices, pero que disfrutemos del deporte y que aprendamos mucho día a día, tanto en lo deportivo como en lo personal y en,
7: exacto,
0: y en los valores.
7: Exacto, fuera, pero sigan con ganas de subir,
0: claro,
7: a entrenar,
0: claro.
7: Que es ahí, que el juvenil se ha quedado fuera, el masculino, el junior, pero sigue ahí, van todos a entrenar, todos los
0: qué
7: días
0: guay.
7: Que les toca suben todos, las niñas esta semana en teoría descansaban, pero el lunes subieron unas cuantas y quieren seguir con ganas y ya están pensando en el verano. Quiero decirte que eso es con lo que hay que quedarse.
0: Totalmente, Tamara, totalmente. Bueno, cuéntame, yo quiero preguntarte un poquito por cómo están las cosas a estas alturas, por lo que es lo otro, lo extradeportivo, vamos a decir, del club. He visto que habéis jugado la liga local, por fin.
7: Sí, se jugó un partido esta semana. Nos quedan todavía algún partidito. Aún no, vale. aún no hemos acabado. Pero ya estamos con el foco de todo. De hecho, bueno, tenemos el 4x4 que ya se han llenado las plazas. El de categorías superiores que decimos, bueno, el de más mayores ya hemos llenado el cupo, 24 plazas, ya está. Enseguida, en una semana o semana y media ya lo llenamos. Y nada, hemos también sacado como novedad un 4x4, pero para niños, el domingo. Y estamos ahí a ver si se van apuntando. ¿Qué más tenemos? Tenemos el campus de verano, que también están las inscripciones abiertas. Estamos organizando también, bueno, el campus de tecnificación por las tardes. Estamos intentando plantear, que probablemente lo saquemos, porque nos lo han pedido los chavales, como una liga local, pero en verano. En julio, en formato de 4x4. Sí, sí, esto es novedad. A ver si sale adelante, ¿vale? Porque dijimos, vale, vamos a sacar un formato 4x4, pues los jueves. Estamos ahora preguntando permisos y todo el rollo y tanteando a la gente a ver si quiere, pero probablemente este verano, a lo mejor en vez de hacer el campus por la tarde, pues hacemos eso, una liguita local y en verano, en julio, y que la gente también esté entretenida. Te digo, no es un no parar, estamos...
0: No es un no parar, pero un no parar, es que además te van añadiendo cosas, te van añadiendo torneos, que sí, esto, que sí, lo otro.
7: Pero bueno, bien, eso es la cabeza pensante de una del equipo técnico que siempre está dándole vueltas a cosas para hacer. Y yo que le digo a todo que sí, yo claro.
0: Tírale, adelante, ¿no? Qué bien, Tamara. Oye, pero eso es muy bueno, porque al fin y al cabo hay ganas de trabajar y hay ganas de hacer eventos para todo el mundo, para todo el pueblo, ya no solo para los integrantes del club. Oye, por cerrar, Tamara, ya que estamos en el último mes de nuestra temporada también aquí en Ser Deportivo, yo quiero preguntarte por una cosita que además a mí, bueno, pues voy a ser un poquito listo, tiro de ser subjetivo, y es que quiero preguntarte un poquito por el tema del 24 horas, de cómo están las cosas.
7: Pues de momento pinta pues igual que el año pasado. Ya nos comentaron en el ayuntamiento que el año pasado ya lo hicieron, que tengamos un plan A y un plan B, ¿vale? Es decir, vale, nosotros, por ejemplo, nuestro plan A es el formato que dura las 24 horas, ¿vale? Sí. Y ya tenemos también el plan B. Pues en el caso de que por tiempo hubiese que parar, ya tenemos planificado un horario diferente, con un sistema de cruces diferente, de tanteo diferente, para acabarlo... a mediodía y que dure 12 horas en vez de 24. Entonces nos han pedido eso, que tengamos en cuenta eso por si acaso y tengamos las dos opciones. Que hay algún club que ya, por ejemplo, ha decidido que ya opta por el formato B directamente, ¿sabes? Que les viene mejor, pero que cada club lo tenga en cuenta.
0: Oye, pues nada, pues nos lo apuntamos también de cara al veranito, que también nos vendrá bien, así que nada. Campus, tecnificación, torneo de 4x4, que ya tenemos todas las plazas y ya toda la gente inscrita, nos falta gente para el torneo 4x4 para los más pequeñitos y pequeñitas, lo de la liga local en verano por las tardes, es decir, que tenemos mogollón de cosas para disfrutar del vóley hasta en el postemporada, así que a disfrutarlo. Tamara, un placer charlar contigo y nada, vamos hablando en las próximas semanas para que me cuentes más cositas.
7: Muchas gracias, venga, chao, chao.
8: Esta setmana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 17 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seva 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris. Divendres a les 7:20 de la vesprada. Dissabte a la 1 del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.

0: Bueno, toca parlar de la pedrera del ciclisme ontinyentí, del Club Ciclista Ontinyent, en aquest cas comentar-los un poquet com estan les coses per a aquest club que continua assolint èxits, la veritat. Bueno, com bé saben, això va a part, però també està, més o menys, està germana també el Club Ciclista Ontinyentí, com és eixa legendària que fa una autèntica bogeria, la veritat, com bé saben tots i totes, si acabem de desmentar fa uns 20 minutets amb el bo de Fran Moya, que va estar participant, el portaveu del Cava Ontinyent d'Esto Logístic. Bueno, cal contar-los un poquet com estan les coses per l'escola, quins han sigut els últims resultats i, com no, quins objectius tenim de cara a aquesta temporada 25-26. Així que anem a saludar ja al seu mestre, al seu tutor, al seu director, anem a dir, de l'escola del Club Ciclista Ontinyent, que és Jordi Gandia, que ja ens atén a l'altre costat del telèfon. Jordi, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, què tal?
0: Molt bé. Sí. Vosaltres, què tal? Com esteu?
1: Mira, arrencant un altre any, bueno, ja fa temps que vam arrencar, en mitat temporada, com es sol dir, i immersos en una nova temporada, en carreres, en proves, en entrenaments, liatge altra volta.
0: Liatge altra volta, això és bonico, eh? Això sempre està bé, la veritat, i sempre anima a tot el personal, això és bonico, sobretot per als menuts i menudes. Bueno, Equador de la temporada, Jordi, quin balanç podem fer ara per ara de com estan les coses, i conta'm un poquet com ens està anant respecte a resultats i sobretot per a sensacions, des dels menuts als més majors que tingues al teu càrrec.
1: Comencem des del menú, la veritat. Perfecte. És que en categoria promesa Matías Mestre i Kendall López són els dos promeses que estan destacant més a nivell de resultats, però en general resultats molt positius. Els integrats nous de l'any passat, que comencen ara el 2026 a competir, estan agarrant-se molt bé, tant proves de gincana com en línia. Els principiants també molt bé. Mario s'ha d'estar ahí donant el callo. En alevins ja han passat el grupet més numerós que tenien l'any passat de principiants, han passat a alevins de primer, que és Vera Moyà, que està seguint aconseguint resultats en la categoria femenina. Teo Soriano, Hugo Felipe, molt bé. I després, sobretot en la categoria infantil, és on estem aconseguint molt bons resultats. En l'infantil de primer any, Raúl Alejandro Pulgarín és el que està pegant un passet més endavant. L'any passat ja va demostrar que podia ser un corredor de regular i estar sempre damunt del pòdio, però aquest any està confirmant. Està confirmant, ha obtingut ja una victòria, diversos podis i molt bé, i sobretot en la categoria, diguem, superior, en infantil de segon any, tenim a Jaume al capdavant, a Daniel Mullor, que també està fent molt bé, a Pau Vallès, que han sigut els tres seleccionats per als entrenaments de preselecció de cara al Campionat d'Espanya escolar, i val, és molt positiu, cada any aconseguim més resultats, però al final els resultats en aquesta categoria en les escoles no és lo important és que el club va creixent, cada vegada hi ha més xiquets que s'interessen per l'escola, que s'apunten, que es formen, i sobretot transmitir els valors del ciclisme, que per a mi com a monitor / educador esportiu, podríem dir, sí, / director, és lo més important i l'objectiu principal que tenim en l'escola de ciclisme.
0: Totalment. Jordi, aquest tens un gran interval pel que fa als més majors, podem dir, com pot ser l'Aleví, fins a les promeses, hi ha un interval molt gran d'edat. Suposo que aquí aquesta adaptació en els entrenaments costarà un poc, perquè al cap i a la fi passem d'ensenyar als xiquets a muntar en bici, per dir-ho d'una forma, a començar ja en esdeveniments un poquet més grans, a començar a formar pilotons, a començar a perdre aquesta por en la bici. Com ho gestiones tu, això?
1: Nosaltres la veritat és que ho gestionem, jo crec que molt bé, ja que tenim dos horaris. Els promeses i principiants sempre fan de 6 a 7, sí, o en estiu de 8 a de 7 a 8. Val? La primera hora sempre és de promeses i principiants, i després el segon grup és d'alevins i infantils. Aleshores, sí que és veritat que entre categories sempre hi ha diferència, perquè un promesa que acaba de començar no és el mateix que un principiant de segon, però sempre encontrem un poc de l'equilibri en el grup, per exemple, els que passen de principiant de segon, com és el cas que comentava de Pere Moyà, Hugo Felipe, Teo Soriano, passen al grup dels majors, doncs clar, en les eixides grupals que fem per exteriors, doncs, es costa un poquet, no passa res, es reduix un poquet, o els infantils tiren un poquet per acabant, peguen la volta, tornem a reagrupar. Al final, lo que tornem a repetir, l'objectiu de l'escola no és anar a tope, clar, i rebentar els companys, i no, tot el contrari, és fer companyisme, és avui vaig jo bé, pues t'ajuda tu que vas pitjor, ara una costera pues és, el grup s'estira un poquet, però tornem a reagrupar dalt, o tireu un poquet en este portet i dalt gireu i tornem a reagrupar i se n'anem, sempre pensant en conjunt, sempre pensant en conjunt i no individualitzar mai.
0: Claro, y eso es importantísimo, el fe de fer equip, y creo que lo que esmentáis al final de la primera respuesta, lo de transmetre valors de ciclisme que són totalment vitals per a poder gaudir d'aquest esport que al cap i a la fi ens ensenya tantes coses tan xules. Bueno, Jordi, per anar tancat aquesta xerreta, volia preguntar-te un poquet per com estan les coses per a les pròximes setmanes, si tenim que apuntar-nos en roig alguna data del calendari.
1: Bob, al final per a les pròximes setmanes pues no parar ara, aquest fin de setmana tinc Sueca, claro, estic a Sen, ara estem immersos en el calendari competitiu i totes les setmanes, per no dir, o sea, quasi totes les setmanes, per no dir totes, sempre hi ha cosetes. Ara quan acaben les xiques de l'escola començarem a doblar, o inclús hi ha setmanes de tres proves en la mateixa setmana, ja que són festes en este poble, claro, festiu allà, i és el que parlem, apuntar dates, sempre totes les carreres són importants, ja que és una challenge, no és que hi ha d'estar puntuar més, d'estar puntuar menys, totes són importants, però bueno, com apuntar una data, pues la carrera de que celebrem i que organitzem des del Club Ciclista en setembre, en el Family Cash, i ja és la més important, podríem dir, del calendari, junt al campionat autonòmic.
0: Jugar encara sempre és bonic, eh? L'any passat ja ho parlàvem i té tota la pinta que serà brutal, la veritat.
1: Sempre, ja que practiquem el circuit molt, si queix correr en casa, van les famílies a vore, famílies que de normal no poden anar, pues, s'arrimen i veuen el seu nebot, el seu net, el seu cosí, i està molt xulo. Dona un plus de confiança a xiquets.
0: Doncs Jordi, tanta monitor, educador esportiu, director de l'escola, com vulguem dir-ho, moltíssimes gràcies com sempre per atendre'ns, un plaer, i res, esperem que vagi genial i que tot això que esmentaves anteriorment, el fet de traslladar aquests valors, continuen sent el protagonista en cada una de les classes i formacions que realitzeu. Moltes gràcies, Jordi, una abraçada.
1: Una abraçada, gràcies a tots.
0: Recte final del nostre ser deportiu Son Tinyent a la Vall d'Albaida. Bueno, com ben escoltat, ha estat uns dies interessants per als equips de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Demà continuarem amb el poliesportiu. Però abans, un detallet. I és que en la fase prèvia de la Copa Falcon Bridge, celebrada a València, bueno, que està celebrant a València, va començar la participació de la Yellowner Sergi Fita Juan, que forma part de la representació espanyola d'aquest torneig. En el seu primer partit de prèvia va caure 2-0 davant el Nordic Butkov Jaer. 2-0, 6-3, 6-2 va caure el telista Ayelona. No obstant això, la major de les sorts per a aquest en les pròximes cites del món del tenis. Ara nosaltres ens acomiadem i, com sempre, ens donem les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. No tenim hora 25 deportes, perquè ja Lliga, també juga el València Bàsquet. Per cert, últim partit dels quarts de final de l'Eurolliga. I us recordem que nosaltres tanquem el nostre ser deportiu Santillà en la Vall d'Albaida, tanquem la temporada l'últim divendres de maig, el dia 29. Que tinguen una meravellosa jornada i demà més esport i millor en ser deportius. Adeu!

0: Carlos Boyero, hasta la próxima semana, amigo.
1: Hasta cuídate luego, mucho. Carlos, chao, tú chao, también. Chao.
2: La Ventana, con Carlos Francino.
3: 5, 6, 7, 8, valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
6: ¿Qué significa realment conquerir? ¿És un acte de força o de superació personal? Este diumenge, 17 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
7: Totes les vesprades, de dilluns a divendres, Ràdio Ontinyent obri la ventana de la Vall d'Albaida. Una ventana oberta a la informació, l'entreteniment i veure l'actualitat amb una altra mirada. La ventana de la Vall d'Albaida. Des de les 7:20 de la vesprada, amb Esteban Arroyo. Ràdio Ontinyent. Escolta'ns en el 89.5 de la FM i en radioontinyent.com. Cadena Ser, el poder de la conversa.
8: Que no estudiaste economía, pero los mercados de fichajes de verano-invierno los controlas como si fueras broker de bolsa, es una verdad como un larguero.
9: Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena Ser. La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
10: Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
9: O en la ducha.
10: Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
9: La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
6: Esta setmana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 17 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seua 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris, divendres a les 7:20 de la vesprada, dissabte a la 1 del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
5: Ràdio Ontinyent.
9: Cadena Ser. El poder de la conversació.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, és dimecres, benvingudes, benvinguts. Una vesprada, o millor dit, uns minuts, els propers 20 minuts que anem a compartir a través de les ones de Ràdio Ontinyent, a través de 89.5 de FM, 1502 d'ona mitja, a través de radioontinyent.com, a través de l'app de la cadena SER, que vos convide, per cert, a que vos la descarregueu en el vostre mòbil o en la vostra tablet. Siga Android o siga iPhone. Doncs, dit això, després de convidar-vos a que vos descarregueu, sí, vos teniu que descarregar l'app, l'aplicació de la cadena SER i buscar, una vegada estiga descarregada, Ràdio Ontinyent. Una vegada dit això, anem a per uns consells i de seguida saludem a la regidora de Cultura de Fontanars.
3: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
4: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.

0: Fontanars dels Alforins viurà aquest diumenge una vesprada de teatre europeu, jove i compromès amb la realitat social. La Casa de la Cultura acollirà la representació de Conquestes, el nou espectacle d'escena Erasmus de la Universitat de València, dins de la gira que està recorregant diferents municipis valencians amb el suport de la Diputació de València. Per a parlar d'aquesta proposta cultural i del que suposa per al municipi, avui ens acompanya Maria Àngeles Beneito, regidora de Cultura de Fontanars dels Alforins. Bona vesprada, Maria Àngeles.
1: Bona vesprada.
0: Primer que res, què suposa per a Fontanars rebre una companyia com Escena Erasmus amb una trajectòria tan consolidada a nivell europeu?
1: Doncs significa qualitat. Fontanars dels Alforins, com bé sabeu, tots de la Vall d'Albaida, pues, és un dels pobles més menuts de la comarca i moltes vegades no podem fer front a espectacles amb tanta qualitat perquè impliquen una inversió econòmica important. Aleshores, les subvencions de la Diputació, nosaltres intentem aprofitar-les totes, les que puguem, i enguany pues, hem sigut elegits per a que aquest espectacle passi per al nostre poble.
0: Per què vau decidir demanar aquesta subvenció, demanar que passara per Fontanars l'espectacle?
1: Pues, el que hem dit, per la qualitat que implica un espectacle d'aquest tipus. Nosaltres manegem pressupostos modestos i aquests espectacles doncs, suposen una inversió important. Moltes voltes no a l'abast de pobles tan menuts com el nostre. Aleshores, també és de veres que ja el coneixíem, però sí, ja vam passar, crec recordar, en el 16 o en el 17, vam conèixer a Josep Valero, que és el director, i ja vam gaudir de la qualitat d'aquests espectacles i hem volgut repetir.
0: Conquestes aborda temes com la memòria, el colonialisme, les lluites socials o la reparació. Creus que el teatre és una bona ferramenta per a generar reflexió i debat social?
1: Sí, totalment, de manera tranquil·la, sossegada, però trobo que quan vaig veure l'argument de l'espectacle, trobo que està molt d'actualitat. No fa molt que Espanya va demanar formalment perdó a Mèxic per la manera de conquerir-los. Aleshores, és un espectacle que està d'actualitat. Durant l'edat mitjana, països com el nostre van conquerir altres terres, no sempre d'una manera no violenta, i la realitat és així. A negar-la trobo que és una tonteria.
0: Uh-huh. I acostar aquest tipus de teatre als pobles menuts, ixe teatre de reflexió, no?, o debat social que dèiem, també podem ficar-ho damunt la taula, no? Podem a lo millor veure-ho en grans teatres o en grans cases de cultura, però el portar-ho als pobles xicotets té la seva importància.
1: Com diga, sí, totalment. Els espectacles d'aquest tipus fan una reflexió col·lectiva de temes que en el nostre dia a dia a lo millor no se'ls passen ni pel cap. És una bona oportunitat per a fer reflexions que en el nostre dia a dia deixem endarrere.
0: Uh-huh. Escena Erasmus combina estudiants internacionals i també estudiants locals de la Universitat de València. Què creus que aporta aquesta mirada multicultural damunt de l'escenari?
1: Pues jo, pel que he llegit i pel que he parlat en Josep, al haver estudiants de diferents països, de diferents orígens, la multiculturalitat sempre aporta les visions diverses, sempre aporten coses positives a la societat. Aleshores, unir diferents tipus de gent en diferents orígens, les visions solen ser més transversals i, al cap i a la fi, més fidedignes al tema que es tracta, que és la reconciliació, no?, entre diferents cultures.
0: Uh-huh. L'obra parla de conquestes personals i quotidianes. Penses que el públic de Fontanars o el públic de la resta de la Vall d'Albaida que vos acompanye aquest diumenge a les 7 de la vesprada es pot sentir identificat amb moltes de les situacions que es plantegen?
1: Sí, perquè tot i que la majoria no hem sigut persones que hem estat fora de la nostra cultura, en el que aquesta obra de teatre no sols argumenta el que és una conquesta com, tal i com la coneguem, també parla de conquestes socials, de conquestes personals, de conquestes emocionals. Aleshores, segur que hi ha una vessant que tot el món pot identificar-se.
0: Uh-huh. També hi haurà un col·loqui posterior del públic amb els actors i amb l'equip creatiu. Consideres és interessant generar aquest espai de conversa amb el públic?
1: Sí, sense duda el col·loqui posterior quasi sempre enriqueix perquè la manera individual en què tu a lo millor has rebut el missatge no és el mateix que el que està al costat o el mateix del director o de l'actor implicat. Aleshores, compartir sensacions és totalment enriquidor i sempre hi ha alguns xicotes detalls que se t'han escapat o no ho has percebut com el del costat i veure pues, diferents opinions sempre acaba magnificant o assaborint millor el que és l'espectacle i aprofitar.
0: Maria Àngeles, vosaltres a Fontanar sempre intenteu, o la majoria de vegades, quan hi ha alguna activitat com aquestes, complementar la jornada amb altres activitats. És el cas d'aquest diumenge?
1: Sí, és que el programa d'escena Erasmus també tracta de que aquesta gent que va itinerant presentant el seu espectacle tinga contacte en el poble i en la població. Aleshores hem preparat un parell d'activitats per a que els components de la companyia coneguin el nostre poble i entren en contacte pues, això, en altres tipus de sectors. Aprofitant que és diumenge, dia 17 de maig, dia contra la LGTB-fòbia, aprofitarem per inaugurar un mural que es confeccionarà en el que queda d'esta setmana, patrocinat per la Diputació de València també, que les subvencions que convoca contra les contra les LGTB-fòbies i inaugurarem a les 12:30 el mural en l'Avinguda Comte de Salvatierra en la paret de la sala multiusos i els xavals i xavales d'Escena Erasmus ens ajudaran a inaugurar-lo.
0: Uh-huh. I si no m'equivoque també hi haurà vi. Sou un poble de vi, no?
1: Uh-huh. Sí, ens hem preparat pues, una xicoteta incursió en el que és el món del vi. No volem incitar al consum d'alcohol, vaig a perdant, però és veritat que si el nostre poble és conegut arreu de la resta de l'estat és per la confecció de vins. Aleshores, pues, tractarem d'apropar-los a la cultura del vi, a la història del nostre poble que va paral·lel a l'elaboració del vi i tot el que això comporta.
0: Maria Àngeles, quina invitació faries a, no sols a la gent de Fontanars, sinó fem extensiva a tota l'audiència de Ràdio Ontinyent, a tota la gent de la Vall d'Albaida, perquè acudisquen aquest diumenge a Fontanars?
1: Doncs que si volem gaudir de forma gratuïta d'un espectacle de qualitat, innovador i de la mà de la Universitat de València, que en això es diu tot, els esperem a la Casa de la Cultura, a la sala de la Vesprà, i com ja he dit, l'entrada gratuïta i fins en plena aforament.
0: Doncs Maria Àngeles Benedito, regidora de Cultura a Fontanars dels Alforins, moltes gràcies.
1: A vosaltres, gràcies.
2: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
3: Corre, corre, Esta setmana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 10 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seva 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris. Divendres a les 7:20 de la vesprada. Dissabte a la 1 del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any. Amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
0: Sí, això serà el proper divendres, el proper dissabte, ací a Ràdio Ontinyent en directe des de la Fira de Tendes, Tapes i Rock. I ara el que anem a fer és saber, conèixer quina és la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
4: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Les temperatures tornen a quedar-se per damunt dels 25 graus este dijous ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida de demà baixen i de forma acusada. De moment, per a este dijous, els cels tornarà a passar de poc nuvolosos a nuvolosos de cara a la vesprada. No descartem alguna de precipitació aïllada, en principi poca cosa. Temperatures pròpies del mes de maig i vents variables amb predomini del terral per moments moderat. Divendres, baixen les temperatures de forma acusada, com comentaven, tant les mínimes com les màximes. Serà una jornada que anirà d'intervals a nuvolosos amb probabilitat de pluja en qualsevol moment del dia, però principalment en la segona part.
5: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Doncs la vaga indefinida en l'educació pública continua fent-se sentir amb força a la Vall d'Albaida i ho escoltem. Amb xiulets, pancartes i els ja habituals xalecs i samarretes verdes, més d'un centenar de docents han tornat a eixir als carrers en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar millores als centres educatius i denunciar la falta de recursos, les ràtios elevades, la burocràcia i els problemes estructurals que asseguren patir dia rere dia. Instituts i col·legis de localitats com Aielo de Malferit, Bocairent o Albaida han sigut escenari de piquets informatius i concentracions en una protesta que manté el pols amb la Conselleria d'Educació i que ja prepara noves accions reivindicatives per als pròxims dies. Escoltem aquestes veus també.
6: Nosaltres, tot el que s'ha aconseguit, tot ha sigut a base de lluita. Nosaltres veníem d'un silenci antic molt llarg i tots els passeigs que s'han donat en educació i en educació pública han sigut peleats. I per a nosaltres és un honor que avui es manegen la gent jove, perquè les coses poden millorar, deuen millorar.
7: Jo ara vinc en la meva neteta. He de treballar, he de lluitar en la mesura que puga perquè ella tinga unes instal·lacions de qualitat, un professorat de qualitat i unes condicions adequades per al seu futur.
0: Són les veus de l'experiència que també han volgut estar presents en la defensa de l'escola pública. Mestres i directors jubilats de la Vall d'Albaida, com Maria Chapí i Francesc Martí. S'han sumat aquests dies a les mobilitzacions docents per mostrar el seu suport a una vaga que asseguren continua la lluita de moltes generacions per una educació digna. Com dèiem abans, amb pancartes, samarretes reivindicatives i molta emoció, antics professionals de l'ensenyament han tornat als carrers per recolzar un professorat que considera insostenible la situació actual dels centres educatius. I és que la vaga educativa continua sense perdre força a la comarca de la Vall d'Albaida, als nostres municipis. En aquest tercer dia de mobilitzacions, municipis com Aielo de Malferit, Bocairent o Albaida han tornat a convertir-se en escenari de protestes, concentracions i piquets informatius impulsats per l'Assemblea Docent Comarcal. Un dels punts més actius de la jornada ha estat a l'IES Porçons d'Aielo de Malferit, on professorat de diferents localitats de la comarca s'han sumat a les reivindicacions. El cap d'estudis del centre, Roberto Bravo, ha qualificat la jornada com històrica i ha destacat la necessitat de fer visible al poble la realitat que viu cada dia als centres educatius.
8: Perquè si una cosa és necessària és que les famílies i la gent del poble siga partícip i sume a totes aquestes reivindicacions, que al final el que volem és el millor per als nostres alumnes, els nostres fills, els nostres nets, i construir una escola de futur que siga solidària, que siga progressista, que estiga pensada en el segle XXI.
0: Unes reclamacions que van molt més enllà de les infraestructures. La portaveu de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida i mestra del CEIP Vicenç Gironès, Tona Requena, assegura que el professorat està angoixat per unes ràtios elevades, l'excés de burocràcia i la falta de substitucions ràpides quan un docent agafa la baixa.
9: Avui en Aielo, demà anirem a Agullent, el divendres en València, anem a moure's perquè és insostenible ja aquesta situació. O baixen les ràtios, o mos desunflen de burocràcia, algo han de fer perquè n'hi ha dies que arribem a casa després de tota la jornada lectiva i tenim sensació de no haver pogut arribar a tot.
0: Requena també denuncia les condicions de les aules prefabricades on estudia part de l'alumnat i ha insistit que la prioritat del col·lectiu és poder oferir una educació pública de qualitat. De fet, assegura que les reivindicacions econòmiques queden en un segon pla davant de problemes estructurals que afecten directament el dia a dia de les escoles i instituts. A més, des de l'Assemblea està previst realitzar este dijous una nova manifestació. Així està l'idea, així està la cosa, a hores d'ara. Escoltem de nou a Requena.
9: Que està tot això un poc en l'aire perquè necessitem que ens donen permís, no? Suposa que sí, que ens recolzaran i que podrem fer aquesta mobilització demà i que el divendres, bueno, tot el món que puga, que estiga en València i que des de les tres províncies que recolzem això.
0: La setmana de protestes continuarà demà, com hem dit, també amb la celebració d'assemblees en cada centre educatiu per a debatre les accions del col·lectiu. I podem anunciar que demà al migdia, en el Hoy por Hoy d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, a partir de les 12:20, estaran així membres de l'Assemblea Comarcal de Docents per donar eixa última hora i continuar, com no, parlant d'aquestes protestes, d'aquestes manifestacions, d'aquestes accions que estan portant a terme en la majoria de municipis de la nostra comarca. I anem a acabar amb una notícia perquè la Generalitat Valenciana i la Diputació de València han firmat este dimecres un acord de cooperació per a transformar el sistema de depuració d'aigües a la província. A la Vall d'Albaida el projecte preveu la millora de 10 estacions de depuració amb l'objectiu d'adaptar-les a la normativa actual. Pérez Llorca és el president de la Generalitat.
10: Puedo hablar de una inversión histórica en reutilización del agua y por eso ha convertido a la Comunidad Valenciana en la comunidad referente de toda Europa en la reutilización. Casi la mitad del agua que se reutiliza en España se reutiliza en la Comunidad Valenciana.
0: Y amb les paraules...
11: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
12: Sí, como el 50% en todas las legumbres. Canjeable en un cupón...
11: Que te renta un montón. Solo el 14 de mayo.
13: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
14: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
15: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
16: Contento.
17: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
15: Vente a la Mutua y todos contentos.
17: Condiciones en Mutua.es.
18: Renueva tu ingenio cada día con la nueva sección de juegos del País. Ahora con más funcionalidades para más entretenimiento. Entra al archivo completo, sigue tu racha y disfruta en exclusiva de juegos de autor como Tarkus o Mambrino. Suscríbete solo a juegos por 3 euros al mes o hazte suscriptor premium y accede también a todas las ventajas del País.
19: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y entra 30 minutos, reparamos tu parabrisas.
20: Carglass cambia, Carglass repara.
21: Nadie sabe nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero.
22: Me he perfumado esta mañana. Ya casi no está. ¿Tú te has perfumado?
23: Sí.
22: ¿Está?
23: Un poco, supongo, pero es que yo no sé, yo me acostumbro.
22: Vale.
23: ¿Tú te acostumbras?
22: Sí.
23: A tu propio olor.
22: Eso sí, es verdad.
23: ¿Vale? Es como tus propios pedos.
22: Bueno.
23: Que al principio te
1: ofende. Vaya volantazo, ¿eh? Vaya Estábamos con el perfume, ¿eh?
23: Al principio te ofende.
1: Este programa es muy raro, ¿no?
23: Sí, siempre lo ha sido.
1: Vale.
21: Escúchalo el sábado a las 12 del mediodía y siempre que quieras en la aplicación de la SER. Una nueva forma de escuchar.
2: La Ventana con Carlas Francino.
4: Llega el momento de repasar algo muy importante.
2: Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
4: Un día con muchas banderas, una de ellas la de la ciencia.
3: Por ejemplo, hemos comenzado así la ventana, sí, desde el rincón de la ciencia, celebrándola, porque hoy hemos conocido el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica, Marta del Vado.
16: Vamos a situarnos. A principios de este siglo, secuenciar un genoma humano costaba 10 años y miles de millones de dólares. O sea, tiempo, dinero y esfuerzo que la ciencia no siempre tiene. A día de hoy, y gracias a la investigación de dos químicos británicos y de un biofísico francés, que se llaman David Klenerman, Sankar Balasubramanian y Pascal Mayer, es posible secuenciar un genoma en cuestión de horas y con un coste de alrededor de 1,000 euros. La clave, partieron en cachitos pequeños el genoma para leerlos por separado y por esto hoy les han dado el premio Príncipe de Asturias de la Ciencia.
3: Y nos ha contado Javier Ruiz Martínez cómo es esta técnica y ha hablado con usuarios de estas técnicas, que son otros científicos.
24: Lo llaman secuenciación rápida de ADN, secuenciación de nueva generación. Nos lo ha explicado un usuario de esta técnica, Luis Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.
25: Pues lo que hacen estas técnicas de secuenciación es trocear el genoma entero en fragmentitos de 100 o 200 nucleótidos, fragmentitos que se pueden leer muy fácilmente, y luego, claro, de un genoma salen millones y millones y millones de fragmentos, y el quid de la cuestión está en hacer el puzzle, en restablecer el orden de estos fragmentitos y ver cómo ensamblamos para conseguir un genoma entero.
24: O sea, es como tener un puzzle muy grande, pero teniendo las instrucciones para volver a poder montar el puzzle. Nos lo ha contado también José Manuel López Nicolás, es catedrático de bioquímica de la Universidad de Murcia.
26: Desarrollaron una tecnología revolucionaria que era capaz de leer millones de fragmentos de ADN al mismo tiempo. La idea era brillante. Cada letra de ADN emitía una señal luminosa distinta y unas cámaras muy, muy sensibles podían identificarla. Era como fotografiar el ADN mientras se copiaba.
3: Bueno, pues a pesar de nuestra ignorancia, Francino, casi, casi lo hemos entendido, pero claro, la pregunta es, vale, ¿y qué? ¿Para qué puede servir? Pues nos lo ha explicado Ignacio Crespo, que es médico, divulgador y es el director y presentador de Serendipias.
27: Ya no para enfermedades raras, que es algo que por supuesto se utiliza para determinar si tal vez un padre es portador de una enfermedad que pueda pasar a sus hijos y de esa forma seleccionar el embrión que sea sano. Ya no es eso, sino que incluso para poder particularizar el tratamiento de algunos cánceres se está utilizando. Saber qué características genéticas tiene un cáncer en concreto nos puede decir qué expresan las células cancerosas en su superficie, como si fueran cerraduras, y por lo tanto, qué llaves, dentro de esa analogía, pueden ser mejores para atacar el cáncer y aumentar mucho la supervivencia.
3: En fin, la ciencia y la educación, que son dos pilares básicos de una sociedad moderna. Hoy ha llamado David, por ejemplo, desde Alicante, para pedir a Arcano un rap muy especial para quienes defienden y trabajan, sobre todo por lo segundo, por la educación.
28: Yo soy maestro de educación primaria y, como sabréis, ahora en la Comunidad Valenciana estamos haciendo una huelga indefinida y quería hacer el freestyle sobre esa huelga indefinida por la que estamos luchando para tener unas mejores condiciones para el alumnado.
3: Pues esta era la petición de David y esta la impro muy comprometida de Arcano.